0: Els nostres camins. Un programa que t'ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ara, agarra la motxilla i vine a tenir amb nosaltres.
1: Hola, amics i amigues. Sortim de nou mitjan les ondes radiofòniques de Ràdio 7 per a recórrer un altre dels nostres preciosos camins. Avui mos duran al cor de la Mariola, on visitarem una de les més espectaculars caves o pous de neus de les nostres muntanyes. Em referisc a la cava de Don Miguel o a la cava gran. La cava de Don Miguel està situada en una balconada de la carena nord de Mariola, just per damunt de l'Alfafara i molt prop del cim del Portell. Està a una altura que rondarà els 1.050 metres. Heu de saber que esta cava era propietat del poble de Xàtiva, a la Cabastia de Gel, en l'estiu. La seva construcció data de primeries del segle XVII. Es tracta d'una construcció octogonal, pràcticament sense excavació en el terreny, i que es va aprofitar el desnivell de la serra per a crear-lo. Té tres entrades, uns túnels per on antigament introduïn la neu, el xafaen i produir el gel. Als seus voltants també trobem un aljubs que recollia l'auia quan començava a desgelar. I també trobem restes de construccions que suposem que s'utilitzarien per les persones que treballaven allí i de les quadres que on es guardaven els animals que feien el transport del gel de la cava a estes pobles on servien, a Xàtiva. A la cava es pot arribar per diverses rutes. Avui seguirem la més simple i curta. Va des de la Font de Mariola, passant pel Mas dels Albres. Per a iniciar-la, es desplacem des del coll fins a la mencionada Font de Mariola. És una bonica i tortuosa carretera que mos duria també a Bocairent a travessar Mariola. En la font deixarem els vehicles, s'aprovisionarem d'auia i començarem la nostra excursió. La primera part del camí discorreix per una pista de terra que passa junt al Mal d'Albre. Esta carretera mos duria també a la Falla Ampla, a la Cava Arquejada i al refugi de muntanya del Santiago Reig, del centre excursionista del Coll. Des d'allí ja baixa fins a la població d'Agres. La pista passa en primer lloc per els pallers de la Font de Mariola, des d'on, a la nostra dreta i dalt d'un cim, podrem veure el castell de Mariola. Construcció militar d'origen islàmic. Poc després dels pallers, la pista de terra, ja envoltada de pins, va guanyant altura, apropant-se al Mas dels Albres. Este mas no es veu des de la pista, però sabrem que hem arribat allí perquè trobarem, uns 20 minuts després de començar la nostra excursió, una bassa i la font. Està a la nostra dreta. I també trobarem la cadena que tanca l'accés als vehicles a lo que és el parc de Mariola. A partir d'este lloc, seguim per la pista, que fa una petita baixada, i al final, en un collet a l'esquerra, trobarem un altre camí més estret, també pista, que agarrarem. Esta bordeja la mà esquerra d'un riu sec, i en pocs minuts mos pulsarà l'altra banda de la serra.

Seguim per esta pista, que pronte s'adrenta en la ladera de la serra, entre pins. Buscarem una barranconada per on es puja pa que l'acaba. El primer tros continua sent pista, com he dit. Cada vegada és més estreta i va bordejant alguna bancalà que altra. Per fi, després de passar junt a un cercat, s'acaba i ja prenem el camí. Este és prou empinat, bordejat de pins, carrasques, angilagues i romer i tota mena de les plantes que li donen l'anomenar Mariola, anirà acostant-nos al nostre objectiu, la cava de Don Miguel. Com vos he dit antes, este tros de camí, encara que curt, té prou desnivell. Està molt marcat i no tenim pèrdua. Anirem pujant arrimant-se a la carena. La vegetació, molt espessa, no mos deixarà veure la cava hasta última hora, quan estem molt prop. Això sí, a la nostra esquena i en l'altra part del barranc podrem veure l'edificació del Mas de l'Aure. Ara, este mas, com molts de la Mariola, està abandonat. Els propietaris l'han deixat caure i saltejat per els vàndals que pululen per les nostres serres, està tot destrossat. Li han trencat portes, finestres i, com a moltes edificacions de serra, li han llevat les teules. Però bé, continuem la marxa. De sobte, i darrere d'uns arbres, surt la cava. És impressionant. Molt rècia. Hi ha uns contraforts que li donen un aspecte militar. Surt de la roca com una enorme torre. Conforme anem apropant-se a ella, anem veient-li les entraes. Un dels túnels, el més pla, pel que s'alçaria a l'interior, mos permetix entrar hasta el mig del pou. Dins veiem la construcció impressionant, per mi. És molt bonic. Com sabreu, les caves s'utilitzaven per fer gel i la tècnica era construir un pou en diverses entraes a diferents nivells. En temps de les nevades anaven omplint, xafant, aplastant i fent capes de gel. Això es aconseguia per lo que han comentat antes, per aquestes tres entrades a diferents nivells. Aprofitaven per omplir i per buidar. Esta cava, molt sencera, excepte el que és en el seu sostre, té un d'estos túnels completament intacte i podrem comprovar la construcció. Junta a ella podem contemplar també la seva alçada. Jo calculo que tindrà quasi 20 metres d'altura. El túnel té uns 3 metres de fondària, el que ens dona idea de la grossària de les seues parets. Un camí la volteja tota, mostrant-nos l'interior des d'algunes finestres que donen al pou i els alrededors, preciosos per la vegetació que ens envolta. Així arribarem a la part que dona la vertent d'Alfafara. Al estar situada a la vora de la carena, la vista del vall és molt bonica. Als nostres peus, Alfafara. Al fons, sense vores per la concentració de xalets, s'adivina la presència d'un tenient. Seguim la visita, veiem també al fondo la serra del Volumini. I a la nostra esquena tenim el Montcabrer, la màxima altura d'esta zona. Després d'admirar aquesta esplèndida obra d'enginyeria per al gel, és hora de tornar a casa. Ho farem pel mateix lloc. Per el mateix camí, arribarem a la pista junt al Mar dels Arbres i d'allí a la font de Mariola, on hem deixat els vehicles. Un bon trago d'aigua i pa a casa. Donant per acabat este breu però interessant camí, on han compaginat el gaudir sempre de la bonica natura de Mariola amb la nostra història. I ara, arribada l'hora de despedir-se, el consell de sempre. Siguem respetuosos amb la natura. Les deixalles sempre a casa per a tirar-les a la brossa. La serra és sempre més bonica si està neta. També hem de tindre en compte el respectar la flora. No arrenqueu plantes. Si voleu collir alguna herba medicinal, en cuidau, unes tisoretes i en quantitat moderada, sense estropejar les raïls, per a que la planta pugui recuperar-se. I res més. Fins a la propera excursió, que de segur donarà a conèixer un altre dels nostres meravellosos camins. Una forta abraçada del vostre amic i company d'excursió, Alfons Jovert, del grup Excursionistes Retot d'Alcoi.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.